fiche le trí ciúlcharm Last Mifflin Green by Lewis Capaldi ag seanam in Marley Park in Molly O'Clea ar an fiche tríú lá de bhí bheithef i Thomann Park in Limni ar an fiche séú lá de bhí bheithef agus i Boucher Road in Mail Firsta ar an fiche lúnasa fiche fiche bin agam an gignú cos déanaí an seo ar Radio Rerun.